0: prestas, não prestas. E a vizinha do lado, o povo enfia, chegou-se à janela em bicos de paz. E logo gritou:
1: traz carta para mim!
0: E o carteiro que agarra, devora um bocado, responde assim:
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Eu só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só